0: Ones de crom.
1: Hola, benvinguts a una nova emissió de Nes de Crom des de Ràdio Castellà, el 90.10 LFM i amb tots els arxius de les darreres setmanes i totes les darreres temporades arxivats a Favorite Links des de la pàgina principal www.onesdecrom.podomatic.com. Avui els protagonistes d'aquesta emissió serà el trio britànic This Heat, Charles Hayward a la bateria, Charles Bullen a la guitarra, clarinets, i Gareth Williams als teclats, baix, i tots tres a les manipulacions de cintes magnetofòniques, gravacions de camp, electrònica diversa, és el que va esdevenir aquest projecte entre els anys 1977 fins al 1982. This Heat, un dels referents del rock experimental de Gran Bretanya, molt reivindicat, tant des de la seva vessant improvisadora com la seva vessant post-punk, art-punk o amb tocs de música industrial. Farem un repàs a la seva trajectòria recopilada en aquells 6 CDs que contenia el treball editat el passat 2006 titulat Out of Call Storage. Una recopilació interessantíssima que el segell Rare va editar de tota la història dels enregistraments de This Heat, bevent tant de grups com Faust o Gong del krautrock fins a música progressiva, jazz, improvisació, punk i afterpunk. És el que veurem en aquest especial dedicat a This Heat. Comencem amb unes sessions enregistrades a l'any 1977 a Ràdio 4, el programa de John Peel, les Peel Sessions de la BBC, de les quals sentim el tema Horizontal Halt.

un dels temes que llavors s'inclourien en el següent treball, o treball de debut, més ben dit, de This Heat, Horizontal Hall, escoltats des de l'enregistrament que el març del 1977 van fer per ser llavors transmesa en el programa de John Peel de l'abril d'aquell any 1977. Vindrien també altres temes que recull aquest àlbum Peel Sessions, Made Available, del 1977, que serien per emissions de les Peel Sessions, del programa de John Peel, del novembre d'aquell 1977. Agafant, com dèiem, l'herència tant de crowd rock com de música jazz, i com també, sobretot, hi ha tocs d'aquella escola rock in opposition, on grups com Henry Cow o Art Beers a l'entorn de Tom Hodgkinson o de Fred Frith, que més tard Charles Hayward hi col·laboraria en projectes com Massacre o Keep the Dog. This Heat, els antecedents es troben en projectes dels dos Charles, Charles Hayward i Charles Bullen, com eren Dolphin Logic i que llavors passarien a anomenar-se Friendly Rifles. Vindria el nom de This Heat quan s'hi ajuntaria el membre actualment, malauradament, ja difunt, Gareth Williams, als teclats i guitarra, i baix, i com els altres membres, manipulacions de veu i diferents instruments. El primer treball, que és el que tindria la portada només amb les lletres fetes com si fos a mà, This Heat, amb un fons blau i amb lletres grogues, el treball conegut com a Blue and Yellow, àlbum d'estudi de debut de This Heat, del qual en sentim Twilight Furniture.

This Heat, els sentíem des de Twilight Furniture, afegint-hi veus en aquest estil entre l'improvisació, el rock sorollós i el punk. Més endavant esdevindrien més abocats a les tècniques de producció d'estudi, obrint-se cap a estils com el dub, manipulat per aquest punk i aquesta improvisació i aquesta música industrial que caracteritza a This Heat, i a altres tècniques de producció d'estudi. De fet, el nom d'aquesta caixa Out of Cold Storage fa un homenatge al que va sortir de Cold Storage, la sala d'enregistrament i assaig de This Heat. Un treball, 6 CDs, publicats pel segell de Chris Cutler, Rare. Anem a sentir del mateix àlbum This Heat, o Blue and Yellow, un altre tema on es posa de manifest aquestes tècniques de manipulació d'estudi i de manipulació de cintes magnetofòniques que caracteritzaven el so de This Heat. 24-track loop.

Sentíem 24-track loop, un treball, aquest Blue and Yellow, This Heat, portada i contraportada de colors blau i groc, amb les lletres This Heat únicament com a dibuix manual. Un treball enregistrat i publicat el 1979 amb el segell This One, amb diverses reedicions i compilat en aquest Out of Cold Storage el 2006. Un treball on la producció de This Heat també era important, era càrrec del músic i reconegut compositor David Cunningham, membre de The Flying Lizards i d'Anthony Moore. Saltem de treball i anem cap a un dels dos EPs que inclourem en la història que tenen publicats This Heat i que incloem i escoltarem en el programa. Un d'ells és el que es titula Repeat. El van publicar l'any 1980 amb el propi segell del grup, This Heat. I el que sentim és una improvisació no tan llunyana al que podien haver fet als anys 60 grups d'improvisació britànics com AMM. Metal és on els tres membres de This Heat s'intercanvien òrgans, percussions, violes, guitarres, arpes, objectes i gravacions de cinta magnetofònica. Des de Repeat, Metal.

Escoltàvem, en aquest cas, deixant més davant dels efectes d'estudi i dedicant-se completament a la improvisació amb sons acústics, de metall, sobretot, és el que feien servir en aquest tema, metal, des de l'EP de tres temes, Repeat, un tema de més de 20 minuts en què els tres membres de This Hit donaven llibertat a la improvisació, provenint de camps com el rock, els tocs de música industrial, com dèiem, i música, en definitiva, experimental. Han experimentat sempre amb el so, afegint-hi veus a vegades i sense afegir-ne d'altres. Metal, experimentació, avançant-se al que farien més tard Alemanya i Sturzen de Neubauten, amb metalls i percussions, ja ho feien This Hit abans de capar o al començar la dècada dels 80. Saltem a un altre EP, a un altre mini-àlbum que inclou aquest Out of Cold Storage, com és Health and Efficiency, de nou un treball, en aquest cas, de dos temes, també llargs, publicat amb el segell This Hit originalment el 1980. De nou, manipulació amb un ampli ventall tant d'instruments com d'idees. El que sentim és el treball, el tema que obre aquest EP, aquest treball, i que es titula igual que el títol de l'àlbum, del mini LP en aquest cas, Health and Efficiency.

Sentíem This Heat amb aquest tema, el Health and Efficiency, el que hi dona títol, un tema també més llarg, amb veus, rock sorollós i improvisació repetitiva, gairebé minimalista, en aquestes experimentacions i en aquestes improvisacions, tant de rock com de jazz i com de diversa música que hi cap en l'estil dels únics This Heat. Charles Hayward és el bateria de la formació, un reconegut bateria que llavors, després d'haver col·laborat amb grups com Gong, va ser membre dels Gong de David Allen en un breu període de temps, o fins i tot va ser reclutat pel grup de punk Crass, va col·laborar i va ser músic de sessió de formacions contemporànies a This Heat, com The Raincoats, Laura Logic, o fins i tot reclutat per Everything But The Girl. A partir dels anys 80, quan va deixar Anglaterra, es va unir a formacions al voltant de les figures de Fred Frith, com van ser Massacre, també al costat de Bill Laswell, rock, de nou contundent i experimental, o la formació Keep the Dog, també de Fred Frith. Més endavant formaria part de formacions com Blur. Per part de Charles Bullen, quan es va acabar els anys 82, el grup This Heat va muntar el projecte Circadian Rhythms. Charles Hayward també ha estat reclutat no fa tants anys, el 2009, per part de John Coxon de Spring Hill Jack en aquells àlbums amb el seu propi segell Trider que regenta Spring Hill Jack, per part d'Ashley Wells, membre de Spring Hill Jack i el mateix Coxon, on hi edita improvisacions, sessions d'improvisació enregistrades a Anglaterra al costat de diversos músics. En aquest cas era l'àlbum About, en què reclutava el bateria Charles Hayward al costat de John Coxon, al costat d'Alexis Taylor i de Pat Thomas. El que sentim és un treball determinant en la trajectòria de This Heat. Es tracta de l'àlbum titulat This Heat, que s'obre amb aquesta espècie de cançó de bressol after punk, com és Sleep.

Sleep, el que obre l'àlbum, el més destacat potser i més reconegut de Disc Hit, editat originalment el 1981 amb el segell i també botiga de Londres, Road Trade. Seguint amb algunes dades més de Charles Hayward, cal recordar que el passat Sonar 2007 va tocar en directe a la bateria i en ocasions també veus com fan les seves sessions i concerts, normalment de música completament improvisada. Ha editat treballs amb els músics que hem citat, molts diversos en solitari des de meitat dels 80, i col·laboracions amb músics com Chris Cutler, també director del segell Rare, que va editar aquest Out of Cold Storage recopilant la trajectòria discogràfica de Disc Hit, o músics com David Shea, Bill Laswell, Fred Frith, Hook Hopper i moltíssims altres. Un dels bateries de rock experimental més reconeguts en la música contemporània. Ens mantenim amb Disc Hit i ho fem amb un altre tema més experimental, Cenotaph.

Finalitzant amb l'adaptació de sons de flauta, abocant, com diuen en els títols de crèdit interior d'aquest treball que recopila la trajectòria de This Hit, Out of Cold Storage, a la música d'Ennio Morricone i les seves aportacions a les pel·lícules. Sentíem Independence, un homenatge abstracte per part de This Hit a la llibertat i la independència americana. Agafaven tant tècniques d'enregistrament i de cintes magnetofòniques com els instruments de baix i de bateria que agafaven també l'herència de la música d'up jamaicana. Finalitzem aquesta trajectòria a través d'aquests 6 treballs que hem sentit de This Hit, amb l'últim dels quals sentim ara. Enregistraments en directe dels anys 80 i 81 per despedir el que seria la trajectòria de This Hit. Els seus membres seguirien trajectòries en solitari i el més actiu d'ells, com hem deixat clar, és el bateria Charles Hayward. Es tracta de Live 80-81, diversos temes d'aquests àlbums que hem anat sentint en directe i que també recopila Out of Cold Storage.

cert, l'argila blava. Les neus antigues, la malaltia de l'odi i la por.

insectes en sal el temps en el seu cinquè lloc gairebé blanc, gairebé neu. Terra canja vella, homes vençuts per